aquests petits aranyes, teixidors, obradors del temps arraconat, llançairets d'ulls espantats, tindrers de l'abandonament. I el desordre a clamor bronzigen la malaltia de l'odi i la por, l'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura cap a l'abisme. Fils que mouen la mort i la sang, els tributs, els sants, el somriure, la bolla, la concentració i el desconcert, l'argila blava, les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por. Ara maquinitzades pedres i llums i els col·lèmbols i l'aigua, mà d'obra per una glopada d'aire, la fàbrica morfa, ossos, forces centrípetes per al treball i un objecte per a la pell. Profunditat humana, tendència viva, la mort també es veu tota la vida. Anòmia o els homes que prenen el seu nom de la màquina, la hipèrbola de la mirada i l'angoixa, l'home diluït en el seu temps de pedres, la perna de la pausa rapada, la terra de la solitud. La concentració febril sobre l'argila blava i mai més neva, el fam, insomni, insectes en sal del temps en el seu cinquè lloc, gairebé

i la blava. Fonts que couen els vidres i les pedres, semenelles de l'alè dels homes. La música muda de l'orfandat. Fils de sutura que ens deixen a la màquina els paranys de la història, la translació dels cicles, la dura fredor del marbre.

silenci de la nit, el cruixir de dents en el silenci del dia, el cruixir de dents en el remor de la màquina, en les xemereies i el petroli, el petroli, el petroli. El foc de l'odi i la desesperació, obrers que van travessar els murs, massacres entre boira i rutina, l'oblit, l'última lè de la dignitat humana.

Carol, des de l'altre costat de la plaça Urquinaona, com dèiem, el perímetre pel que fa a la quantitat de gent que hi ha en aquests moments als carrers arriba fins al carrer Pelai, on es parla també d'una foguera que s'hauria fet amb contenidors, o fins aquí a plaça Urquinaona i més avall de Via Laietana, recordem,